Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 90%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 92%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 90%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 88%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 86%.

0: via, a poc vieni a me. Entra que t'amura segues, si és que ja estàs farta d'homens.
1: Via, via, entra i fes-te un bany calent. Hi ha una tovallola blava, fora plou i és un món fred.

Molt bon dia, són les 8. Comencem els titulars amb el trànsit. Equip viari, molt bon dia.

0: mobilitat, circulació complicada en aquests punts. A la resta de carreteres a l'entorn de la capital, retencions habituals d'aquesta hora. Pel que fa al transport públic, Renfe informa que l'R11 de Rodalies, a causa d'incidències a la infraestructura entre Portbou i Vilajuïga i entre Riu Fluvià i Flaçà, els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut.
1: Una obsessió pels diners, la mala relació amb el seu pare, visites prèvies al lloc de l'accident i una petjada que no concorda amb la caiguda. Aquests són alguns dels indicis de la jutgessa per haver imputat el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, per la mort del seu pare. L'acusat va pagar una fiança d'1 milió d'euros ahir per evitar entrar a la presó. Cara a cara aquest matí al Congrés entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, l'endemà de la imputació de l'expresident espanyol, Rodríguez Zapatero, a qui la justícia considera el líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros de comissions il·legals, mentre que ell ho nega tot, el PP en fa responsable directament Sánchez. La bilateral Generalitat Estat ha d'impulsar avui els acords tancats amb Esquerra Republicana que faciliten el suport dels republicans per aprovar els pressupostos. Els comuns encara negocien amb el govern modificacions al pacte que van tancar començaments d'any pels primers comptes. L'USTEC i la CGT no estan satisfets amb l'última proposta del Departament d'Educació, però assistiran a la reunió negociadora d'aquesta tarda. En canvi, professors de secundària se'n desmarquen. Avui el calendari d'aturades afecta les escoles bressol de 0 a 3 anys. Metges de Catalunya convoca avui també una nova jornada de vaga per reclamar una millora de les condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. Les negociacions amb el Departament de Salut continuen encallades. Entre les reivindicacions principals hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i firmar un conveni específic. Minut de silenci avui a Figueres per la mort ganivetada ahir d'una dona a mans de la seva exparella. L'home tenia una ordre d'allunyament de la víctima i l'havia trencat el dia abans de l'agressió. Vladimir Putin i Xi Jinping apunten a avenços en la relació entre Rússia i la Xina després de reunir-se a Pequín. El cap del Kremlin busca arrencar un compromís per construir un nou gasoducte. La trobada pocs dies després del viatge de Donald Trump a Pequín situa el règim xinès com a l'epicentre de la política i l'economia globals. I la Unió Europea arriba a un consens per implementar l'acord comercial amb els Estats Units. Ha aconseguit l'estiu passat un acord que hauria d'evitar una guerra d'aranzels. La plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual català. Els guardons es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. El president de la Generalitat va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
2: Esports.
3: Alexia Putellas diu al Toc Costa de Catalunya Ràdio que no tenen por de l'Olympique de Lió, tot i que són un equip molt bon les transicions cap a porteria al Barça últim a la preparació per a la final de la Champions dissabte a Oslo. L'Arsenal es proclama campió de la Premier League 22 anys després gràcies a l'empat del Manchester City de Guardiola. I en waterpolo avui partit de Champions masculina, Olympiacos Atlètic Barceloneta. La Lliga masculina, el Sabadell jugarà play-off pel títol contra l'Atlètic Barceloneta.
4: FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 81%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.

0: Ampules, 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquem trànsit dens, més del que és habitual, amb aturades a la Ronda Litoral a Santa Coloma, sentit Llobregat, a la B20 a Sant Boi, sentit Castelldefels, perquè hi ha un carril tallat per un camió avariat que provoca aquestes retencions. També

0: Papiol.
1: Marxem ara cap al Parlament de Catalunya. Comença la sessió de control al president Salvador Illa.
2: Passen els dies i els trens funcionen igual de malament. Passen els dies i els experts alerten que el model econòmic actual ens està empobrint. Passen els dies i el català segueix retrocedint. Han passat dos anys de les eleccions i Catalunya està pitjor. Ho diem junts i ho diuen mestres, metges, pagesos, pescadors, usuaris de rodalies, autònoms, agents rurals, bibliotecaris, passen els dies i la llista creix. La cortina de propaganda dels pressupostos no taparà tanta incompetència. Com ho revertirà?
3: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
4: Sí, senyor president, senyora Sáez, passen els dies i Catalunya lidera el mercat de treball a Espanya, passen els dies i Catalunya és líder en innovació a Europa, passen els dies i Catalunya és líder en construcció d'habitatge públic a Espanya, passen els dies i Catalunya és líder en polítiques socials a Catalunya, passen els dies i Catalunya és líder en esperança. El pressupost, l'acord que hem arribat a pressupostos ahir amb Esquerra Republicana de Catalunya és una bona notícia per Catalunya i no hauria de ser una mala notícia per Junts per Catalunya.
3: Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz.
2: Passen els dies i propaganda. Passen els dies i en realitat vostè només fa dues coses. Cap bona per a Catalunya. La primera, obeir Pedro Sánchez i supeditar Catalunya al PSOE. La segona, aplica el model Comuns i Colau a tot el país. I entremig fa fer d'Esquerra el que vostè vol. És revelador que els haja fet esperar dos mesos per acordar uns pressupostos. O sorpresa, just després de les eleccions andaluses, per no molestar el PSOE i ja n'hem vist el resultat. Però encara és més sorprenent com ha aconseguit esborrar les seues línies roges. Ni concert econòmic, ni IRPF, ni traspàs de rodalies. Res de res. Van investir-lo per tenir sobirania fiscal i s'han conformat amb la línia orbital. De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies. Abans de dibuixar línies noves, facin funcionar les que ja existeixen i facin complir les inversions. De renúncia en renúncia, Esquerra continuarà sent el seu còmplice. Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seua dosi d'anestèsia. Més incompetència, més...
5: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
6: 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 72%.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: your hero.
1: Sintonitza Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La teva veu, la teva ràdio.

0: Pedro Sánchez defensa José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per suposades comissions il·legals, i posa en valor els avenços socials i la fi d'ETA durant el seu mandat. Durant la sessió de control al Congrés, Núñez Feijóo ha acusat el president del govern espanyol de liderar l'executiu de la corrupció. Esquerra Republicana avisa el president Salvador Illa que no ha de donar per garantida l'estabilitat de la legislatura, tot i l'acord de pressupostos que van signar ahir. Al Parlament, Illa defensa l'acord, estén la mà als comuns i Junts retreu als republicans que no hagin condicionat els comptes a la recaptació de l'IRPF. La USTEC i la CGT no estan satisfets amb l'última proposta del Departament d'Educació, però assistiran a la reunió negociadora d'aquesta tarda. En canvi, professors de secundària se'n desmarca. Avui el calendari d'aturades afecta les escoles bressol de 0 a 3 anys. Una obsessió pels diners, la mala relació amb el seu pare, visites prèvies al lloc de l'accident i una petjada que no concorda amb la caiguda. Aquests són alguns dels indicis de la jutgessa per haver imputat el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, per la mort del seu pare. L'acusat va pagar una fiança d'1 milió d'euros ahir per evitar entrar en presó preventiva. Minut de silenci avui a Figueres per la mort a ganivetades ahir d'una dona a mans de la seva exparella. L'home tenia un ordre d'allunyament de la víctima i l'havia trencada el dia abans d'aquesta agressió mortal. Vladimir Putin defensa que Rússia està preparada per continuar subministrant energia a la Xina després de reunir-se a Pequín amb el seu homòleg Xi Jinping. La reunió s'acaba amb la voluntat conjunta dels dos líders de reforçar la cooperació i s'ha fet menys d'una setmana després del viatge de Donald Trump a la Xina. La Unió Europea dona via lliure finalment a l'acord comercial amb els Estats Units. Els negociadors europeus han desbloquejat el pacte aquesta matinada enmig de noves amenaces de Donald Trump. L'acord imposarà aranzels del 15% a la majoria de productes europeus. El president de l'Audiència de Girona, Adolfo García, titlla d'horripilar la situació de la falta de personal als jutjats de la demarcació. De la vuitantena de places que hi ha, una vintena no tenen jutge titular. I el retaule barroc de la Mare de Déu del Carme torna a lluir un cop restaurat a la catedral de Tortosa. El Baix Ebre fa 11 metres d'alçada per 7 d'amplada i els treballs han permès confirmar que és del 1714 i obra de l'escultor Antoni Ferrer.
1: Esports. El Barça ultima la preparació per a la final de la Champions dissabte a Oslo amb els dubtes de Graham i Paredes. Amb tot, Pere Romeu, el tècnic, confia tenir a punt les dues jugadores. 22 anys després, l'Arsenal guanya la Premier League gràcies a l'empat del City de Guardiola contra el Bournemouth. I en waterpolo, avui partit de Champions masculina, Olympiacos Atlètic Barceloneta 2:15 i a la Lliga femenina, primer partit de semifinals Mataró-Sabadell a les 7.
0: I el temps, domini del sol amb només algunes nuvolades al Pirineu. Les temperatures s'aproximaran més fàcilment als 30 graus i als 34 a Ponent. Aquesta tarda només s'esperen alguns ruixats puntuals al Ripollès. Per als pròxims dies la calor s'intensificarà.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. El president espanyol ha tancat files amb José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6
5: Tenim FM. A Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 46%.

0: mig de noves amenaces de Trump. L'acord imposarà aranzels del 15% europeus. Les platges metropolitanes de Barcelona perden una quarta part de sorra els últims anys. L'àrea metropolitana constata que al nord de Barcelona la regressió arriba al 34% i proposa invertir 20 milions d'euros per frenar aquest fenomen.
1: Esports.
0: Montse, Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça última la preparació per a la final de la Champions dissabte a Oslo, amb els dubtes de Graham i Paredes, amb tot Pere Romeu, el tècnic, Manchester City de Guardiola contra el Bournemouth. I en waterpolo, partit de Champions masculina, avui Olympiacos, Atlètic Barceloneta, a 8:45, i a la Lliga femenina, primer partit de semifinals, Mataró-Sabadell a 7:00.
0: L'om només dures s'aproximaran més fàcilment als 30 i als 34 graus a ponent. Aquesta tarda només s'esperen alguns ruixats puntuals al Ripollès. Pels pròxims dies, la calor s'intensificarà.
1: Trescat Info.
0: 11 i pràcticament 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Minut de silenci, fa només uns moments davant l'Ajuntament de Figueres.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Una temperatura de 22 graus i una humitat del 42%. Let's get drunk, I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us.

0: aplicació
1: de... De fet, també hi ha els, amb la cohesió, la goteta d'aigua amb la... Això serà com uns tacs, a vegades quan ens mullem d'un exemple de com l'aigua

0: quadrats. Ens queden exemples de mercats municipals en què quan s'usem serals quadrats mèxic com xataries i fruiteries. Com xataries i fruiteries.
1: L'actriu i director premia la millor interpretació

0: pas al nord del país, per fer una demostració d'un gran àpid tradicional catalana amb molt antiga en molts estils del territori. Molt aquesta és com a Portugal, però ho explica Ramon Paredes, president de la coordinadora de Banda de Bastons de Catalunya, coordinadora de l'Organització de Bastons de Catalunya, entitat organitzadora. La trobada tindrà format de festa oberta i participativa, format de 3 dies d'activitat per als serveis i diverses gires del municipi. I arrencarà divendres 29 de maig al vespre amb l'àrea inaugurada. La presentació dels grups participants per la presentació durant el cap de setmana hi haurà actuacions de bastons i bastonets, i els set pavions de bastons i bastonets, ball de fòlibers, i una gran festa bastonets i una gran festa ball de bastons com el de pastorets, tant els serveis de cèl·lules de patrimoni material, vins de preservar i actualitzar gràcies a les llocs, de garbats i comunitats de tots els països catalans, i centre oberts a l'interior i el diàleg amb altres cultures de l'intercanvi i el diàleg amb altres cultures. L'agrupació de colles geganteres de Catalunya tindrà colles geganteres de Catalunya a del concurs nacional de Pas de Gegants. El concurs nacional de Vegas serà la seu de la tercera edició i tindrà el 23 de maig a les 5:30 de la tarda. El 23 de maig aquesta cita és especialment significativa, ja que la capital del Brasil Gegant i comemora els 25 anys de la seva promoció com a ciutat gegantera de Catalunya. Proclamació com a ciutat gegant amb molt d'orgull. Si bé és cert que la pandèmia va frenar aquesta gran celebració, la pandèmia va la restitució del concurs també ens en recupera l'institució, com explica Robert Cotter, el president de l'agrupació. I ara, el president de l'agrupació.
1: Com a
0: en aquesta edició seran tres les modalitats. En aquesta edició seran demostrats tots els seus potencials. El ball improvisat individual, l'improvisat de parella i el ball coreografiat original de Canyola. Totes aquestes seran harmonitzades per la mateixa banda que tocaran divinitzades. El mateix valorarà que toca la necessitat del ball, de la música escollir la necessitat dels arts del ball en funció directa. O com també que el ball més encenat que els tracts de curar també considera d'aquest concurs de la llarga incentiva, la innovació i la recerca de nous llenguatges, la innovació i la recerca.
2: Gràcies a nosaltres, dins del millor assentament, si es demà per donar les del coneixit de l'administratiu, passem a la teoria de l'estomia de Déu, passem a la teoria de Soriol, i ens porta a el baròmetre de Soriol, ens porta al baròmetre casteller d'aquesta setmana.
3: Festa, festa.
4: Baròmetre casteller.
3: Amb Sara Soriol.
4: Baròmetre casteller.
3: Amb Sara Soriol. Comença la temporada dels grans castells.
5: Hola, companys. Tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre. Tornem a ser aquí per actualitzar els castells de Vilafranca. Han estrenat castells de Nou Francabany. Han estrenat castells de Nou Francabany. Municipi que ha esdevingut Vilanova plaça de Nou del Mont d'Esmeller. Nova plaça, nova banda de l'Oqueja de Valls. Ha estrenat la barra de la Vella de Lleida. Ha estrenat la jove de Tarragona. Ha protagonitzat una de les dones. Ha protagonitzat el 4 de 8 de la Bulla i el 2 de 8. 4 de 8. Els minyons de Terrassos han presentat el 5 de 8. Els burinores de Sants, els de Guàrdia, els burinres, els dos de Guàrdia, els castells de Sabadell, han estrenat castellers de Sabadell, els de Sant Cugat i els de Reus, han presentat 4 de 8 de Reus, els de Ragona, el Quant de Mulitat, el Carro Gros de Segona, i els de Mons d'Osona han coronat els 3 de 8 de Osona, per la seva banda de joves de Baix, els castellers de Lleida, els brossos de Mataró i Mares de Lleida, els brossos de Mataró i Mares de Set, els castellers de Traguera han estrenat els castells de Set, els han estrenat els castellers de Mediona, han estrenat els 3 de 6 de Mediona 7, han estrenat el Palló de 6 de Mediona 7, 3 de 3 de 6, mentre que han estrenat els 3 de 6 de Mediona 7, han estrenat el Pilar de 6, els Salots de Llevant, el Pilar de 2 de 6, els Salots de Llevant, els Foixos de 5 de 6, els castellers finalment els malfregats de

de la poesia passarem a la saviesa popular, que sobre pas amb els mitjans exportant per a biologia, antitorfàmies, que avui en recorda que cal ser procents amb allò que diem que cal no farem mai.

0: No diguis mai, d'aquesta aigua no em veuré, i per mateix voler que esquisti aigua no em veuré, de fer-lo que sigui. No es pot dir que mai farem una cosa determinada, i perquè hi farem una cosa que ens posen les canvillades circumstàncies, i tant ens sones que vol dir que moltes vegades a les circumstàncies ens voldrien anar a fer coses que abans havíem sancionat coses. També ens demanen la sessió en els comentaris recomanables o en els comentaris. Això sembla prou obvi, però això justifica el canvi d'aquest atent discriminat. No justifica el canvi que hi ha polítics que deuen tenir un fons d'armari que critiques en una col·lecció de fons d'armari i el de competeix amb la col·lecció. I no hem d'oblidar que allò promès sigui atès i les promeses a les titulars no se les hauria d'endur.
1: Moltes gràcies, Víctor, per compartir amb nosaltres tot aquest coneixement relacionat amb l'entitat dels refrans, coneixement relacionat amb les primeres de Murano, escoltarem Cau a la Baixa, mica més mosqueixes, escoltarem Cau a la Baixa, per cantar-nos, la pell de brau, tret de buit-nos, la pell de brau, tret de buit.
2: No convé que diguem el nom, Déu més ben que diguem el nom.

Jensen,

Hem escoltat clavajos i freixes. Continuem amb el programa i és el moment de parar l'orella i és el son de més orelles. Benvingut Ramon Vilar. Avui, en sigut de la tradició, avui escoltarem de la tradició campanes de Badeig, les que

Especialment en els pobles, la celebració del bateig d'infants els podria estar per un motiu d'una certa festa col·lectiva. Toc de campanes específic que diferenciava si el batejat era nen o nena, i especialment en sortir del temple i finalitzat el bateig, els infants del poble anaven darrere la comitiva fent una capta de plegalles i confits. Una cantarella molt simple reclamava aquestes dàdives. Amb l'amenaça que si eren garrepes i no donaven res, la criatura es morirà. Davant d'aquest reclam, tant els pares com els padrins eren generosos i llançaven a bastament caramels, confits i llepolies amb gran festa de la canalla. Era també una manera de celebrar el bateig. Avui, el document sonor que escoltarem té una doble procedència. Un toc de campanes de bateig de Castellterçol, Vallès Oriental, tocat pel campaner Francesc Codina i recollit per Joan Tintó l'any 1985. I un captiri de bateig cantat per infants de la Fatarella, Terra Alta, i recollit per Josep Cribiller i Ramon Vilar.

0: Moltes gràcies, Ramon Vilar. I de les campanes passarem a la dansa. L'Helena Mayor ens porta les sardanes de Pau Casals, en aquesta ocasió amb la sardana de la Festa Major de Vilafranca.
1: Les sardanes de Pau Casals.
2: Una secció del Festa Festa en col·laboració amb Músics per la Cobla per a commemorar els 150 anys del naixement del mestre Pau Casals de Filló.
1: El contingut està creat a partir del treball dels musicòlegs Albert Fontelles i Anna Costal i de l'edició fonogràfica Pau Casals Sardanes, de Músics per la Cobla.
2: Les sardanes de Pau Casals.
1: Presentat per Helena Mayor.
3: Festa Major a Vilafranca. Festa Major a Vilafranca, o sardana for cello orquestra, que és el nom amb el que va ser estrenada en la seva versió original, és una de les obres de Pau Casals més admirades per crítics i músics d'arreu del món. El gran director britànic John Babiroli, al davant de l'orquestra de violoncels de la London Cello School, a qui estava dedicada, la va estrenar el 24 de març de 1928 a la Wigmore Hall de Londres. Des d'aleshores s'ha interpretat a Barcelona, 1929, París, 1930, Brussel·les, 1932, Lieja, 1932, Rotterdam, 1935, Zúric, 1946, Los Angeles, 1957, Nova York, 1967, Chicago, 1968 o Vancouver, 1972. Segons sembla, Pau Casals va inspirar-se en les festes de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès. La seva intenció era representar musicalment el tumult i el bullici d'una festa major catalana. Casals va compondre diferents tonades per als elements que participen en una festa major, excepte la tonada popular del toc de castells. Crítics, directors i compositors, entre els quals el músic francès Vincent d'Indy, van reconèixer l'originalitat i l'habilitat amb què Casals havia usat la politonalitat en l'obra, concretament el compàs 93, on se superposen tres temes: el toc de castells, escrit en re major, un cant gregorià, escrit en fa major, i una marxa de processó, escrit en si bemoll major. Les anotacions sobre les parts d'orquestra dels diferents intèrprets que van actuar sota la batuta de Casals revelen detalls tècnics i interpretatius de l'obra. Gregorian Chant, Bande Militaire, Clairs et Jolie, Pour moi c'est facile, je suis catalan, va notar la violoncel·lista Germaine Grothendieck a les seves particelles. El 22 de setembre de 1980, l'Orquestra Ciutat de Barcelona, dirigida per Salvador Mas, va estrenar la versió per a orquestra sinfònica d'Enric Casals al Gran Teatre del Liceu, ocasió en la que Enric Casals va canviar el títol original pel de Festa Major a Vilafranca. A l'agost de 2006, a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador del Vendrell, la Copla Mediterrània, dirigida per Bernat Castillejo, va estrenar-ne la instrumentació per a copla feta per Josep Maria Sarracant,

0: Hem escoltat Festa Major Vilafranca, una sardana de Pau Casals interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà. Si voleu aprofundir en el coneixement de les sardanes de Pau Casals, podeu accedir a l'estudi musicològic de Festívola al Preludi del Pessebre, una aproximació al catàleg d'obra de Pau Casals a partir de les seves sardanes, d'Albert Fontelles i Anna Costal. Aquesta recerca va ser mereixedora d'una de les beques de recerca de la càtedra Pau Casals l'any 2023 i que trobareu enllaçat en el nostre web.
1: Gràcies, Helena Mayor, per aquestes sardanes de Pau Casals. T'esperem ben aviat. La festa.

0: Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: I ara tancarem la ronda de col·laboracions i de col·laboradors d'aquest programa d'aquesta setmana amb els secrets de l'etnològic i en Gustau Moles. Ja ho veureu, avui ens porta un dels seus secrets que sempre són interessants.
2: Fes de festa.
0: Els secrets de l'etnològic amb Gustau Moles.
3: En aquest món traïdor, res no és veritat ni és mentida. Tot depèn del color del vidre amb què es mira. La frase, sovint atribuïda a Ramon de Campoamor, poeta romàntic asturià, em va de meravella per introduir-vos al secret d'avui. Perquè potser, només potser, us imagineu del que avui vull parlar-vos. Sí, és clar, de les ungles, de les que sabem que són aquesta part còrnia que protegeix la part final dels dits de molts vertebrats terrestres, inclosos els humans. I sabem que tenim 20 ungles, una al final de cada dit, tant de les mans com dels peus, i que l'ungle d'una mà humana es renova en un període d'entre 3 i 6 mesos i les dels peus entre 12 i 18 mesos. Però avui us comentaré una feina i unes ungles postisses, sí, no gaire luxoses, gràcies a les quals moltes de les nostres àvies o besàvies i les famílies van subsistir. Segons la periodista Laia Beltrán, a l'antic Egipte les ungles es llimaven i acolorien amb henna. Així les portava cap al 1300 abans de Crist el faraó Akhenaton. I a l'antiga Grècia i Roma també van adoptar l'hàbit de pintar-se-les com un senyal del seu estatus social. Les dones procuraven tallar-se les ungles els dies de mercat, en silenci i sempre començant amb el dit índex. Si no, creien que els donava mala sort, així com viatjar pel mar amb les ungles i els cabells tallats. A la tragicomèdia de Calisto i Melibea, també coneguda com La Celestina, escrita per Fernando de Rojas al segle XV, diu: «Las manos de dulce carne acompañadas, los dedos luengos, las uñas en ellos largas y coloradas, que parecen rubíes entre perlas». La qual cosa mostraria que les dones es pintaven les ungles vermelles o roges, i mai blanques. En canvi, a la resta d'Europa era diferent. Al segle XIII, a França, el costum era de pintar-se-les de vermell, negre i blau, però a Itàlia el costum era dur-les ben blanques. A Orient, cuidar-se les ungles significa noblesa, ja que les persones que poden tenir les ungles molt llargues vol dir que no treballen amb les mans. Joan Amades, al Folklore de Catalunya, entre d'altres coses, diu que a la Terra Alta creuen que perquè de grans no tinguin mal de queixal, cal tallar les ungles dels infants precisament en dilluns, i també els guarda d'ésser peresosos. Esparreguera diuen que no és bo de tallar-los-les en divendres, perquè de grans els cauen les dents i són perjudicats de mal de queixal i de migranya. A Occident, les ungles llargues i pintades eren i són un atribut tradicional de feminitat, però actualment, i ja veieu que no és cap cosa nova, s'està estenent també als homes. Actualment, i de no fa massa anys, els llocs on tenen cura de les nostres ungles, què us haig de dir, a casa nostra s'ha multiplicat fins a l'infinit. En els àmbits urbans, sobretot, és gairebé aclaparador trobar-se en molts locals on es cuiden de les nostres, això sí, en anglès, nails, que queda més modern. Però a casa nostra hi ha o hi havia una altra cara d'aquestes ungles, que eren postisses, i el Diccionari Català, Valencià i Balear les defineix com una llauneta corbada que les plegadores d'olives s'ajusten als caps dels dits, índex i gros, per a plegar les olives. Una feina que realitzaven dones que es cuidaven les ungles per no fer-se mal als dits.

Antigament, les olives es feien caure de l'arbre amb les mans, amb canyes o rascletes, i després es recollien del terra a mà. Aquesta era una tasca feta per les anomenades plegadores d'olives i era bàsicament femenina, tot i que els xiquets i els homes també hi ajudaven.

Els homes es dedicaven més aviat a arrencar i collir, mentre que les dones i els nens plegaven les olives. Les dones, vestides amb roba de camp, justament per cuidar-se les seves pròpies, duien unes ungles postisses de llautó o de llauna per facilitar la labor. I ara ja hem arribat al secret d'avui. Al museu hi ha tot un joc de quatre ungles de llauna per a una mà, perquè el polze no calia dur-ne, per plegar olives adquirides a Tortosa i que l'any 1948 van costar al conservador Ramon Violant una pesseta. Tot i la duresa d'aquesta feina, que el lloretenc Manuel Boadas i Noalart explica en un dels seus articles, dient del treball de les plegadores que era poc agradable el treball de recollir les olives de terra. Acostumava a ésser repartit a parts iguals i devia fer-se tot a la gatzoneta, o sigui, arronsades les cames de manera que les natges tocaven els talons. Joan Amades, el seu costumari, diu que a la Terra Alta la jornada de collir olives començava amb el cant del gall en rompre l'alba i acabava a entrada de fosc en sentir cantar el primer mussol. Tot i això, les dones ho feien amb alegria. Tant és així que hi ha recollit un extens repertori de cançons del que s'anomena cançons de collir olives. Com sigui que la feina no era rítmica, no existeixen cançons de tonada especial que mesurin la marxa del treball. Solien cantar tot el vast repertori cançonístic, amb preferència les cançons més llargues i, sobretot, les cavalleresques, generalment de tonades poc airoses i placèboles, com l'aire de la feina. Per l'Urgell hi ha nombroses cançons típiques de collir olives. D'entre elles, se'n solen cantar les que marquen moments determinats de la feina. Punteta de sol, que es canta en començar el dia, la dels vuit dolors, que es canta en reprendre el treball en havent dinat, i la de mossèn Joan de Vic en acabar el jornal del dia.

0: Moltes gràcies, Gustau Moles, per apropar-nos a aquest patrimoni tan proper i sovint també tan desconegut. I amb aquest secret de l'etnològic, el Festa Festa 2634 va arribar en el seu final.
1: Festa

0: Volem agrair, com sempre, la feina dels nostres col·laboradors i col·laboradores. Els d'aquesta setmana han estat l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, el Ramon Vilar, l'Helena Mayor, el Gustau Moles, i recordeu, els col·laboradors, sou els motors d'aquest programa.
1: I per descomptat també a tot l'equip que fa que cada setmana el que s'ha fet sigui possible, la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i nosaltres mateixos, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camproví. I abans de marxar, una recomanació d'agenda d'aquelles que fan goig, ja que arriben les dues primeres gales dels Premis Preludi a les millors sardanes del 2025.
1: Serà al Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona els propers 18 i 20 de maig a les 7 de la tarda. Aquestes gales formen part del cicle de cobla a Barcelona que organitzen els Amics dels Concerts de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona. És una cita ineludible per als amants de la nostra dansa.
0: I marxem, però ho fem amb harmonia, per dir-ho d'alguna manera, perquè us deixem amb una sardana, com sempre, com és tradició en aquest programa. L'acabem amb una sardana. I avui us deixem amb una peça molt especial. Col·legues, una peça de Jesús Ventura interpretada per la Cobla Mediterrània. La setmana que ve hi tornarem. Fins llavors, que vagi molt bé.
1: Adeu.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 81%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 84%.